0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit. Els

0: Hoy, en día, las patatas por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En serio, muy bien. Día.
1: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
4: ¡Aitana! ¡Niki!
3: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
5: ¡Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía!
3: Los 40 Music Awards Santander 2026.
2: ¡Los 40!
3: La música nos hace viajar.
6: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
7: Que al año serían 1, 2, 3...
6: Más de 2.400 euros.
7: ¡Ya me has descontado!
6: Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la Burger Meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
7: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
3: Barcelona, 93.9.
8: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
9: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa. Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món. Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc. Tres dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure. Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
10: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
3: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
11: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
12: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
3: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X. Tant se val com ho diguis.

0: Te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, en marcha de nuevo.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre.
3: Los nuevos Doritos Loaded de KFC van muy cargados. Pero no cargados de tener mucha batería, ni de llevar pantalones cargo, ni de cuando se te carga el gemelo. Cargados de cosas. Cosas ricas. Concretamente de Doritos, pollo frito, jalapeños, maíz, guacamole y salsas. Vamos, muy cargados. Encarga los picantes o Tex-Mex. Solo en KFC.
4: Pollo, pollo.
5: ¿Qué, qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Barcelona, 93.9.
8: Busques un bon matalàs amb fins a un 60% de descompte? A Conforama trobaràs matalassos de marques com Flex o Picolin pensats per oferir-te el descans i el confort que et mereixes. Dorm a casa com en un hotel. Conforama.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
11: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
10: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
11: El pla perfecte és a Mataró Park.
10: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
12: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
13: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
14: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
15: Vols conèixer millor els artistes de referència?
16: Can 40!
15: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
16: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
15: Ens escoltem a Can 40.
17: On t'has ficat aquesta nit?

0: tomata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.
1: Los 40, el frescor del verano.

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
2: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Compacto juvenil 2 camas almena, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipogegant más cercana o compra online en hipogegant.com.
0: Vols conèixer millor els artistes de referència? 40. Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
3: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40, 93.4.

0: Bon dia, per aquí són ja les 10, al costat de Romeo Santos i de Prince Royce amb el seu Dardos. I és que jo m'he ballat el tema de Dardos com si estigués fent sol. Sí que és veritat que avui fa un dia raro, així com ennuvolat, que fins i tot quan he arribat en metro a la plaça Catalunya de Barcelona, des d'on t'estic parlant, doncs estava plovent.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Encara que plogui, que faci sol, què fem sempre? Doncs estar connectats als èxits, a la ràdio dels èxits. Al costat d'aquesta novetat, ja també a la nostra llista, Robin Leney amb aquest Love Me Not. També escoltarem a Ozuna en Negrito Ojos Claros amb Caramelo o el Bachatón de la L.

Estàvem escoltant el ventilador i tenim un sorteig d'un iPhone 17 Pro. Com has escoltat, a través de les nostres xarxes, @els40, per penjar un stories de El Ventilador, de Mon DJ Boss i també de Banda Neon.

0: Beautiful Things, de Vents en Món. 2024 va ser quan va publicar el seu àlbum Fireworks and Rollerblades, amb cançons com Slow It Down, Tamarro, aquest també Beautiful Things, o també Prairie Slowly, un àlbum que em flipava moltíssim, i 2024 també va ser l'any que va visitar Barcelona.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Per als 40 Music Awards, que també arribaran aquest any a la nostra ciutat, ara mateix també amb el ritme d'aquesta cançó de Hugel, Jamai.

0: A tope amb aquest Dai, Shakira i Burna Boy, a punt de ser les 11. I qui està efectivament ja puntualíssim a l'estudi, si entra aquí a l'estudi a les dues?
1: Com sempre.
0: Pau Garcia.
1: Què tal?
0: Quin vídeo vam fer a través de xarxes, eh?
1: Mola molt.
0: Espectacular, eh? Sí, el Gidi i el Jan.
1: Ho riureu molt.
0: I també ens riurem, no ho sé, però sí que ballarem aquesta cançó de la Rihanna, Don't Stop the Music.
1: A també,
0: Petito en breu.

0: pastassa que es van a l'outro, al final d'aquesta cançó. Mira, escolta. Aquestes dues, Anna Mena i Lola Índigo, amb el número 1 d'aquesta setmana, segona setmana consecutiva, amb el Petito. I és que hi ha cançons que tu les escoltes i sents que estàs parlant amb les teves amigues. És el cas també el que ens donen aquesta vibra. L'Anna Mena i la Lola Índigo, una cançó que també va deixar-se fluir. L'Anna Mena, per als seus amics, que li van dir «Això és un palazo, ho has de treure!» I, efectivament, una de les cançons d'aquest estiu. Al costat també ens acompanya Olivia Dean amb «So easy to fall in love».
1: Als 40...
0: Laia Partida. Que continua girant amb el seu àlbum «The Art of Loving».

Camins. Aquesta cançó Camins, somnis i sorpreses. Sopa de Cabra va arrencar el 2026 amb una sorpresa majúscula. I és que va fer una nova versió del seu himne Camins, publicada coincidint també amb el 25 aniversari de la cançó. I també amb la col·laboració de la Su, Mon DJ, amb una versió EDM. També nova versió del 2026 de Juan Magán, al costat d'Omar Montes, del Bailando por ahí, ara també nomenada Ayer la vi.

ja en sabem el seu títol de memòria. Mira com diu. Mr. Know-it-all, això de Teddy Swims. I ara també t'acompanyo amb molts més èxits. I és que avui tanta calor no fa, eh? Com diria Alicia Keys, potser la girl no està on fire, eh? Com també diria Shakira, on fire. I és que per aquí hem d'animar una mica el dia perquè està ennuvoladíssim. Per això t'acompanyaré amb la graciosa... Els 40, 40, tots els èxits, tots els èxits, els 40. O Mon Amor Remix, també.

0: passar, la vida és més sabrosa.
1: Només èxits pop. Els 40.
2: Mon amor, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que

0: Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: ¡Mmm! Esto está buenísimo. ¿De dónde es?
2: Es de Día.
1: ¿En serio?
2: Sí.
1: Muy bien.
2: Hoy, en Día, las mini empanadillas de atún de la marca Día por solo 1,25 la bolsa de 400 gramos. En serio, muy bien. Día.
3: ¿Tornem al mar?
4: Ara? Tovallola, crema, sorra?
3: Què ha dit res de platja?
4: Ah.
5: Encara queda estiu. Torna al mar a l'Aquàrium de Barcelona. Aprofita la promo estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Taurons, pingüins, cavallets de mar i molt més t'esperen. Allarga les vacances. Reserva a aquariumbcn.com.
6: El Barça té a Hansi Flick.
7: I think the match is okay.
6: Nosaltres, sí que Rodríguez.
8: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
6: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el Sí que Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
9: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank vol acompanyar dia a dia.
10: Barcelona, 93.9.
11: Y Mini Pollagán llega a las rebajas que jamás olvidarás. Compacto juvenil, dos camas almena, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda y Pollagán más cercana o compra online en ipollagán.com.
12: Última hora, cada vez más catalanes hablan inglés con confianza. Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
13: Busca tu centro en myes.es. La noticia que tu inglés estaba esperando. Let's go con My English School.
14: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles i activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
15: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
16: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni. Miqui Núñez. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
17: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
16: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

0: Com, per exemple, Yorgaki, que ha fet un àlbum que li feia molta il·lusió, que es diu Antes de que sea tarde, amb entrevista feta per mi mateixa i que tens penjada a través del YouTube dels 40. També hem vist a Ale, doncs, parla en francès, amb temes com Amogé. I ara també escoltarem Álvaro de Luna parlant de l'amor amb el seu Dime dónde estás.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I molt més, eh? També ballarem batxata a les 12. T'hi espero.

0: Serà aquesta nova hora de les 12, Dardos. Ai, els Dardos, eh? I també aquest àlbum tan significatiu d'un projecte doncs, que portava molts anys darrere. Feien una cançó, deien, no, això no pot sortir dels dos. Feien una altra, i aquest ha sigut el seu resultat. Per fi, teníem el 2025, ha sigut Better Late Than Never, Romeo Santos i Prince Royce, amb la seva Bachata.
1: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: I el que tenim en dos dies és el pròxim àlbum d'Alex Warren, el seu Wild Child, el 28 d'aquest agost.

Estàvem escoltant aquest On aniràs, no? De la Tura. Des d'aquí, des de l'estudi dels 40, és moment també de posar ritme a la carrera del Daddy Yankee, repassant el seu massivo. Los motores, tot això que recollim amb la 0 de 66. Així doncs, com diu ell, l'has de donar al play, quedar-te per aquí pels 40, perquè arriba el rei del reggaeton.

jo tinc al meu cap, ara que estàvem escoltant el Marc Amor amb Big Long Together, doncs un dia que va agafar la seva mitiquíssima guitarra i va començar a versionar la cançó de We Can Be Friends de l'Ariana Grande. Sí, sí, aquesta que arriba amb el Hate That I Made You Love Me. 90.

0: empanada perquè és aquella hora que dius, m'he d'aixecar, m'he de despertar, he d'estar ben actiu o activa per ballar aquest Dai Dai. Shakira i Burna Boy, que ens han acompanyat tots aquests mesos també de Mundial. Després també de compartir Shakira amb nosaltres als Mundials des del 2006, fa 20 anys.
1: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: I te'n recordes quan, el 2006, es va treure un àlbum espectacular, molt important en la carrera de la Rihanna, A Girl Like Me, amb temes com S.O.S. o Unfaithful? Ara també

0: Hola, esto te interesa.
1: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
0: ¿Y lo del sorteo?
1: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
2: Por ser de MueveGo, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en mueve.es.
3: Hoy, en día, las patatas por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En serio, muy bien. Día.
4: Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola.
5: La subida más fuerte de la semana ha ido directa, ojo, del 25 al 8, 17 arriba para Yuhel con Jamaican Bam Bam. ¿Y cuál será la entrada más fuerte la próxima semana? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
4: El programa musical más escuchado del fin de semana es Del 40 al 1 Coca-Cola.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
8: Col·labora amb Fontvella i el Nit Bus d'AMB.
7: Barcelona, 93.9.
9: Última hora. Cada vez más catalanes hablan inglés con confianza. Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
10: Busca tu centro en myes.es. La noticia que tu inglés estaba esperando. Let's go con My English School.
11: Tornada a les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
12: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
13: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, Fora en From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
7: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
8: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
14: Si desconnectes, tu perds.
7: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
4: Els millors concursos.
7: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Em fa molta gràcia al final d'aquesta cançó, aquest final del seu outro, perquè fan com go, go, i fan festa també, no? I és el que estem pensant, en la festa del cap de setmana. Estem a dimecres i a mi em resulta com si estiguéssim a divendres. I és que aquí als 40 sempre ens ho passem superbé, també amb el número d'aquesta setmana. Nova i darrera hora de la una, també al costat de Jamaican.
1: Als 40. Laia Partida.
0: Això que ens fa ballar aquest estiu i aquesta que ha passat de la número 25 a la posició número 8. Aquesta setmana.

RAC1 de la Naina i la Jules, tornant a portar oques grasses del 2016. I el que et porto també jo, una mica cap enrere, és aquest Yal Yua Party Animal. Doncs festàs a tope, aquí al meu costat.

Escoltant aquest Love Me Not, la Olivia Dean també va fer a l'octubre del 2025 un cover d'aquesta, de la Raven Renee, aquí als 40. I els fans dient, aquesta versió de l'Olivia és la cançó de l'estiu. I els seus fans de veritat van dir, no, escolta, bona nit. Bona nit. I per cert, fans també de la Raven Renee amb el Love Me Not han mesclat, doncs, com seria fer un mashup de Adventure of Lifetime amb Love Me Not, parlant de Coldplay. Aquí tens també el seu A Sky Full of Stars.

0: Tirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
2: Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
3: Els millors concursos.
2: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: en unos años del Depol número 14 de la nostra llista. I molt bonica la seva lletra, Pau García?
1: I tant.
0: I ens ho estem passant superbé aquí als 40.
1: Home, aquest estiu...
0: Està sent xulo, eh?
1: Home, moltíssim.
0: I en unos años, això ho recordarem segurament, perquè també la liem moltíssim, fora de les càmeres i del que és la ràdio, i ens ho passem pipa també. Va. I ara t'ho passarà superbé amb ell, que es queda fins a les 6.
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Als 40... Laia Partida.
0: Jo me'n vaig ballant amb aquesta Shakira, Hips Don't Lie. Vinga, Pau, et deixo sol, eh?
1: Vinga.
0: Adeu, fins demà, a les 10. No.

0: vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!

0: Que bé sonen els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce des de la posició número 23 de la llista aquesta setmana. Va, que així, ballant bachata, comencem aquest dimecres 26 d'agost. Aquesta tarda, que espero que estiguis més que bé, perquè en res, Let Her Go de Passenger, també La Perla de la Rosalia, o moltíssims més com l'Aitana, o ara la Olivia Dean del seu The Arts of Loving.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: I és que dono play a aquest temacle que es diu So Easy to Fall in Love.

Que són aquest temacle de Passenger del 2012 que ens emocionó amb la seva veu i la seva guitarra. És Let Her Go. I de fet va venir aquí a la ràdio a actuar i va ser espectacular. I va, Canres, per aquí el Dani Fernández i el seu M'has invitado a bailar o també Opalite de la Taylor Swift. Però abans arriba la Lau Givert i això que es diu Amulet. Va, pujar el volum que t'encantarà.

que són el més nou de Teddy Swims, la persona doncs, que ho sap tot. Així es diu aquesta cançó, Mr. Know It All, des de la desena posició de la llista més important de tot el país. I és que és l'avançament del seu proper projecte que es creu que es dirà Diagli. I ara seguim amb Terriblemente Cruel, del Leiva.

0: sona aquest Nexo 01, Me acuerdo de ti, del Nil Moliner. I en res, ens quedem aquesta, eh? La plena de Wesco, el BL i Obi on the drums. O també cantarem el ritme de Dai Dai, de Shakira i Barnaboy, així que no desconnectis. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa... Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

Els 40. Tots els èxits. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Que sona el Dai Dai de Shakira i Burnaboy, una cançó que sonarà ni més ni menys que 12 dies a la seva residència europea a Madrid. A més, tanquem aquesta hora de les dues, però en res obrim l'hora de les tres, amb Patito, Adana, Mena i Lola Índigo, també Alex Warren i el seu Fever Dream, o Bruno Mars i el seu I Just Might, així que jo de tu no desconnectaria.
1: Els 40. Pau García.

0: que són aquest petitó a Dana Mena i Lola Índigo com a número 1 per segona setmana consecutiva. Venim que passa el dissabte en un nou repàs de la llista més important de tot el país, del 40 a l'1 amb l'Òscar Martínez. I va, que en res, ens cantem i ballem a tope aquest tema clar. Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes. I també ballarem aquest, de Calvin Harris i Ellie Goulding, aquest Outside. O també el bachatón de la L, de Laura Índigo i el Lucho Recaba. Prepara't que ballarem en aquesta hora de les 3.
1: El som més refrescant de l'estiu. Els 40.
0: Tot això i més, però abans dono play a aquest temacle d'Àlex Warren, això que es diu Fever Dream. Molt bona tarda.

0: És inigualable, el Max Navarro, que ens la va presentar el passat mes d'abril als 40 Primavera Pop i des de llavors no ho ha parat de petar en cap moment. I qui també va venir al Primavera Pop són els que venen a continuació. Són Juan Magán i Omar Montes, que ens van ballar amb aquest Ayer la vi, la reversió d'aquest any 2026 del tema original del 2012 que es diu Bailando por ahí. Va, puja volum.
1: Els 40... Els 40... Pau García.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

que són el So Més Nou de l'Ariana Grande. Això que sonava per aquí es diu Hate That I Made You Love Me, va ser el seu primer avançament del seu darrer àlbum, que es diu Petal. I va, que en res, et punxo el batxatón de la L de la Lola Índigo i el Lucho Recao, també una foto en blanco i negro, però abans arriba la Zara Larsson i això que es diu Lush Life.

Barcelona, 93.9. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: tal.
1: Valentina, aporta lo que le.
2: Hey guys, I'm Caio.
3: What's up? It's Ava Max.
4: Tots els èxits. Els 40.

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: I és que potser sí, eh? Potser en la graciosa la vida és més sabrosa, eh? Això cantaven Quevedo i Elvis Crespo, amb els que deixem enrere aquesta hora de les 3, però no te preocupis, perquè a partir de les 4 continuem amb molta més música aquí als 40, com els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, també el Clima Tropical de Dani Fernández o Girls Like You de Maroon 5 i Cardi B. Però abans, la Rihanna i el seu és... Anem, va, puja volum.
2: Els 40.

0: Que són els dardos i quin mal que fan, eh? Així ho reiteraven Romeo Santos i Prince Royce en aquest temacle que ens serveix per arrencar una nova hora, l'hora de les 4. Espero que estiguis més que bé, perquè en res sona la villa Love Me Not o també All of Me del John Legend. Però abans arriba una llegenda del dance, és Hugel i el seu Jamaican Bam Bam.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: I és que ha convertit doncs, un temacle que ja era original doncs, en aquesta reversió que sona des de la 8a posició de la llista. Som-hi.

És el ventilador de banda Neon Buos i Mont DJ, amb el que, atenció, pots guanyar un iPhone 17 Pro si penges una història amb la cançó i ens etiquetes als 40 i a Buos. I va, que no és set punxo, cabeza de ratón de la Lere Martínez, també Estate de Kildaro i Justin Bieber, però abans d'arribar a la Bizarrap Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee.

Que va sonar el més nou de la Raven Lanay, que arriba des de Chicago per enamorar-nos amb aquest Love Me Not, que sona des de la posició número 21 de la llista. I va, que ens ha estat un xut, Dime Dónde Estás, d'Álvaro de Luna, o també Break Free, d'Ariana Grande. Però abans arriba John Legend, i això que es diu All of Me. Va, puja volum.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
1: dofins,
0: lleons marins i el nou Adventure Splash.
1: Sis tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Patrocinen MediaMark i Aldi.
2: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
4: Nada

0: Cosa sentimental, doncs també ho farem amb Olivia Dean i això que es diu So Easy to Fall in Love. Tot això i més, començo a punxar-t'ho a partir de les 5, abans que cantem aquest TikTok de la queixa.
1: Feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack

Que va ser una col·laboració entre Anna Mena i Lola Índigo amb aquest Petito A com a número 1 per segona setmana consecutiva. Veurem què passa dissabte en un nou repàs del Del 40 al 1. I en res per aquí sona Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes, també Por un pendejo no se llora, del Manuel Torizo, però abans arriba la Olivia Dean i això que es diu So easy to fall in love.

0: Que són aquesta cançó estiuenca dels Detalles. Era això, així es diu aquest tema clar. I en res et punxo també el Teddy Swims o els Bombay, però abans arriba la reversió d'aquest any 2026 del Bailando por ahí, la cançó original del 2012, però ara amb Omar Montes, és Juan Magán, amb aquest Ayer la vi. Va, puja volum, que t'encantarà.
1: Els 40. Pau García.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

que són el més nou de Teddy Swims, la persona doncs, que ho sap tot. Així es diu aquesta cançó, Mr. Know It All, que aquesta setmana està a la posició número 10 de la llista. I va, que en resta et punxo La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo, també Attention, de Charlie Puth. Però abans d'arribar, Believer, d'Imagine Dragons.

0: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: El Barça té a Hansi Flick.
2: I think the match is okay.
1: Nosaltres, sí que Rodríguez.
3: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
1: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
4: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
5: Barcelona, 93.9.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
7: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
8: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
9: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
8: Mardel. Dulces de leche, alfajores...
9: En tus postres o como snack a cualquier hora.
8: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
10: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
11: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
12: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. 93.9.

0: que va ser una col·laboració entre Tame Impala i Jennie, això que es diu Dràcula. Era originalment una cançó del cantant australià, però s'hi va apuntar també la sud-coreana. Amb ells tanquem aquestes 4 hores de ràdio. Deixo amb el Karin Herrero, que et segueix punxant molts més èxits. Jo torno demà des de les 2 i fins a 6 de la tarda, aquí, als 40. Que vagi molt bé. Adéu-siau!
1: Els 40. Pau García.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40, 93.9.

0: són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que és sospitós.

0: prop.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. 93.9.

0: és un èxit, sona als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per